0: definitivamente que van a acudir a los tribunales para que la delegación del gobierno desmantele inmediatamente el campamento. Lo hacía...
1: Todos, Miguel Ferrer, ¿quina és la situació a esta hora?
2: Bueno, després de la tromba que ha caigut a primera hora de la vesprà, la veritat és que ara estem tornant a la tranquil·litat, ja ha deixat de ploure d'aquesta manera tan bestial, no? I ara no plou i estem intentant veure que no n'hi hagi cap dany ni cap malalt ni res. I ha sigut això, a mitja hora, tres quarts, que ha caigut tota l'aigua que tenia que caure en tres o quatre hores. Però, bueno...
1: Una de les coses que també està demanant emergències és el tema dels barrancs. En els vostres casos, com està ara mateix la situació dels barrancs del municipi?
3: En Eslida acaben de passar imatges de l'arc de la Rambla i està ple de canyes, ha eixit el que és la Rambla en unes hores. Jo això mai ho havia vist, que en un parell d'hores estiga la Rambla en tres pams d'aigua i en moltes canyes. Ara m'han enviat un vídeo perquè jo no he arribat fins allí perquè s'ha agarrat a ploure i me n'he tornat a casa, però tinc vídeos que no sé demà com estarà, no sé fins a quin punt arribarà l'aigua de la Rambla, si en una hora ha eixit tres pams, no?
1: És a dir, mai havíeu vist imatges així, no? Com està ara mateix la Rambla d'Eslida?
3: En dues hores, és a dir, així has començat a ploure a les 5 de la vesprada i fins a les 6 s'acabava el món. És a dir, han caigut més de 100 litres en molt poc espai de temps. I fa que, pues, que la terra no... Jo el que estic també preocupada és el tema de l'incendi, tota aquesta cendra, tot el que arrastrarà de les muntanyes, que suposa que farà cap a les Rambles, i no sé, demà veurem tots els empastres que ha fet.
1: Miguel Ferrer, en el vostre cas, en Xodos, també molt pendents de la situació dels barrancs, supose, i després també ens comentava l'alcaldessa d'Eslida que, bueno, inclús havia entrat aigua a les cases i havien estat ajudant a la gent gran, no?, a traure aigua de les cases, també.
2: Bueno, en Xodos no és habitual veure el barranc de davant del poble baixant aigua, ja saps que estem patint una sequera prou anys, y no es algo de pasar agua, pero sí que es
4: hacer su labor de análisis, pero en todo caso, por lo que
2: poble, y esa agua pues es que no siempre es benvinguda al poble, porque eso vol dir que renovem els aqüífers i renovem l'aigua, que és molt necessària.
1: Que és el
2: sí, i agradable que no fora tan de repente, claro.
1: ¿Qué es el que demaneu també als veïns dels municipis? Lucía, en el vostre cas, li heu demanat que no isquen al carrer. Així també teniu l'altaveu de la ràdio, que també es pot escoltar tant a Eslida com a Xodos, que són els municipis més afectats de moments per les pluges, però sí que és cert que l'Agència Estatal de Meteorologia diu que el pitjor s'espera per a les pròximes hores.
3: No sé lo que pugui ser pitjor de lo que ja ha caigut. Ara està plovent en consciència, no? Ara està plovent poc a poc, però lo que ha passat esta vesprada, pues no. És a dir, la pedra que ha caigut, pues no ha caigut molt grossa, però no ha caigut molta. Aleshores, no sé, espere que no ploga més de lo que ja ha plogut.
1: Doncs Lucía Doñate, alcaldessa d'Eslida, Miguel Ferrer, alcalde de Xodos, gràcies per estar en la tertúlia de Ràdio Castelló en Cadena Ser, en este especial informatiu que estem fent a l'emissora explicant l'última hora del temporal. Gràcies i esperem que la pluja remitisca en els dos municipis i que no n'hi hagin conseqüències greus. Gràcies.
3: Vale, moltes gràcies a tu, Jaume.
1: Quan són les 7 i 27 minuts hem escoltat a l'alcaldessa d'Eslida i a l'alcalde de Xodos explicant-nos l'última hora d'aquest temporal que de moment ha afectat aquests municipis especialment, però en les pròximes hores s'espera el pitjor del temporal. I anem a parlar també en aquest especial informatiu amb el regidor de Seguretat de Castelló, Antonio Ortola, més endavant. I en Castelló la pitjor part del temporal s'espera per demà per el matí i també per aquesta matinada. Però el nostre home del temps, aquells que escolten Ràdio Castelló habitualment, saben que és Vicent Ibáñez, el portaveu de l'Associació Valenciana de Meteorologia. Davamet, bona vesprada.
5: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Quina és la situació ara mateix, veient la situació meteorològica? Què més te preocupa?
5: Bueno, realment lo més fort del temporal és lo que ve ara, no? Realment això estava previst. Este matí en el programa d'Andrea estàvem comentant pues que tindríem tronades estàtiques interiors, que és un poquet lo que ha passat, i pues, bueno, pues, on caigueren, pues, al ser estàtiques i no homenatjar-se, pues, pràcticament la tronada se feia i caia contínuament, no? Hem vist un poc la zona més afectada ha sigut Espadà i la zona de Xodós. I bueno, pues ara tindrem un moment d'impàs i pues en principi començarà un poquet lo més preocupant.
1: Lo més preocupant, a quines hores especialment?
5: Pues conforme hem comentat, és una situació molt complicada de predir. De,

0: litoral, però també prelitoral, no? També s'espera que en la part prelitoral pues, puguem tindre acumulats grans i pràcticament està quasi demà migdia, en principi, que sí que se nota que pareix que remitiria molt.
1: Quins municipis són els que més afectats poden estar per aquest temporal en les pròximes hores?
0: Realment és una loteria, però bueno, pràcticament és que és tota la província. Sí que pareix que la part interior o més interior es quedaria un poquet al marge, però vamos, pràcticament pot ser qualsevol municipi.
1: I què és el que recomanes a aquests municipis que van a patir les fortes pluges per a les pròximes hores? En la ciutat de Castelló sí que veiem que a partir de les 8 del matí, per exemple demà, s'espera una situació molt adversa, les 9, les 10 del matí. Què és el que recomanaries també? Perquè en l'interior estan demanant inclús als veïns que no isquen de sa casa, no? Davant aquest temporal per als barrancs, no? Especialment.
0: Sí, jo crec que el més important crec que és tindre sentit comú. I en situacions com aquestes, per a mi és el més important. Recomanacions sempre és un poc pues, el mateix. Les precipitacions poden ser molt localitzades i molt persistents i sempre recordar que aigües amunt pot ploure i te pot vindre a tu. És un poquet per això, tindre sentit comú. Personalment, el que jo recomanaria és evitar al màxim eixir de casa, especialment fins demà, pues, pràcticament a migdia, i també veure un poquet els models, no fiar-se del que diuen ara, perquè recordem que els models van canviant, cada 3, 4, 5 horetes fan passades noves i van eixint, i la situació pot canviar. Aquestes situacions que tenim aire fred, un poc que va a la seva bola, moltes vegades canvien molt radicalment i hem d'estar un poquet previstos, encara que no ens parega que ens va ploure, pues que estem previstos de que pot canviar una miqueta la situació i tindre algun susto.
1: A què et recorda aquest temporal que estem vivint? Perquè és el primer gran temporal que vivim a la província de Castelló d'aquest any. En comparació, què podem veure, no? del que s'espera en les pròximes hores?
0: Pues és un temporal un poc estrany, no? Perquè normalment els nostres temporals sempre són de sud a nord i en aquest cas és de nord a sud, no? Això ja és un indicatiu de que és, pues, és una miqueta diferent al que estava o al que és o sol ser habitual. Al final pot ser un temporal que si la majoria ja havia caut dins la mar, pues, bueno, serà important, però bueno, serà uno més, però en el cas de que els models acerten i ens donen tota l'aigua que pareix que va a caure, serà un temporal important i bueno, jo crec que serà prou recordat.
1: Doncs Vicent Ibáñez, portaveu de l'Associació Valenciana de Meteorologia d'AVAMET, gràcies per estar en directe a les 7 i 32 minuts a la tertúlia, aquest especial informatiu a Ràdio Castelló en Cadena Ser. Continuem en aquest espai.